Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música a Nova Ràdio Lloret.

shoulder.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar. Per començar el matí ben situat. Per conèixer les notícies del dia. Per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bogar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Lloret de Mar celebra aquest diumenge la Diada Castellera. Avui en parlem.

0: Les colles convidades d'aquest estiu són els maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els marjaners de Guissona i els minyons de Terrassa. Les diferents colles oferiran les seves actuacions aixecant castells humans en una jornada que promet ser emocionant, amb un ambient ple de música, crits d'ànim i celebració col·lectiva. Tot plegat per mantenir una tradició que, recordem, és reconeguda per la UNESCO com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila i avui en parlarem per conèixer tots els detalls. Entrevistarem la regidora de Cultura, Vereda López, i una de les colles, la de la nostra zona, els maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. És el tema de portada d'avui, un divendres 21 d'agost que ens hem aixecat amb també una mica més de fresqueta. Tot seguit, amb la previsió meteorològica, sabrem quines són aquestes condicions, però al llarg de l'informatiu també sabrem com serà el concert que se celebra aquesta nit en el cicle Música de Santa Cristina. Actuarà la Barcelona Big Blues Band. Parlarem amb un dels seus membres, Ivan Kovacevic. També en plana cultural explicarem que aquest dissabte hi ha una nova sessió del cicle Sardanes a la Fresca, Sardanes d'estiu. Serà amb la Cobla Ciutat de Girona. Repassarem quin és el programa de les festes de la urbanització Mas Romeu amb activitats aquest dissabte i diumenge, i en esports ens farem ressò de l'inici de pretemporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. Com diem, la previsió meteorològica, els titulars principals de l'actualitat general són els continguts d'aquesta pròxima hora del Bon Dia Bon Hora, que avui fem possible un dia més Andrea Medina, Moisès García i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: I amb Jordi Pons, la previsió meteorològica. Jordi, bon dia.
1: Bon dia. El canvi de temps anunciat fa dies ja és aquí, en forma de xàfecs, de tempestes, de calamarsades i de pedregades. De fet, les previsions indiquen doncs, aquest temps insegur durant les pròximes hores. Continuarem parlant d'aquests avisos que indiquen la possibilitat de xàfecs que poden acumular més de 30 o 40 litres per metre quadrat en poc menys de mitja hora. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, totes les zones inundables, les rieres, perquè aquests patacs d'aigua poden fer créixer els cabals de manera sobtada. Situació marcada, per tant, doncs, per aquest divendres insegur, encara amb aquest cel amenaçador i amb el creixement de nuvolades associades a aquest aire fred que va progressant i que farà que baixi el termòmetre. A la fi tenim doncs, un ambient una mica més agradable, la calor ja serà molt suportable i, de fet, per aquest cap de setmana, fins i tot durant les nits, podria refrescar una mica. Ambient, per tant, tranquil, situació marítima alterada, àrees de maror, amb aquests vents variables, sobretot en moments de tempesta, i una situació que continuarà insegura fins a diumenge ben bé. Sobretot a destacar el descens tèrmic anunciat i que farà que la calor, en tot cas, ja sigui molt més suportable, sense gens de xafogó.
0: Gràcies, Jordi, per aquesta informació. Ara mateix a Lloret de Mar la temperatura és de 21 graus i mig, la humitat relativa a l'aire del 84% i el cel és ben tapat, també amb possibilitats de pluja. Seguim amb l'actualitat informativa de la jornada. Ara mateix repassem les primeres planes dels diaris. Els de proximitat, Diari de Girona, avui obre amb el titular "Només un terç de les residències té habitacions climatitzades". Amb fotografia il·lustrativa, refugis per a la calor i la soledat. Els espais cívics del Mercadal i l'Eixample de Girona mantenen viva l'activitat de la comunitat a l'agost. També llegim al Diari de Girona que Platja d'Aro rep en un cap de setmana 43.495 vehicles, que les pluges recuperen la producció habitual de la denominació d'origen Empordà. En successos denunciats per abocar 64 tones de runa en una bassa de rec de Bescanó. I el tema del dia parla sobre energies renovables i es pregunta per què Girona es troba a la cua en les instal·lacions d'aquestes característiques. El Punt avui, en primera plana, tema monogràfic, llegir sense llegir, audiollibres, present, passat i futur d'un sistema gairebé centenari. És un dossier de Lluís Llort que ofereix en planes interiors. El Diari Ara ofereix aquestes informacions en primera plana. El govern espanyol intenta reubicar 1.700 immigrants a Ceuta. En fotografia il·lustrativa, la llei impedeix una expulsió indiscriminada, és el que diu el magistrat Joaquim Bosch. I cadena perpètua per a un magnat immobiliari xinès. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions en el dia d'avui. Diari El Mundo. L'operació trasllat aboca a una odissea burocràtica d'anys. També de vacances a Odessa, biquinis, platges i xampany sota el foc de drons russos. Això pel que fa a El Mundo. El diari La Razón també fotografia tota plana. Ceuta pressiona Moncloa per rebre el rei el dia 2 de setembre. El diari El País també fotografia pels immigrants. La policia fa fora del trampolín i trasllada els primers 1.400 immigrants a altres recintes. I també llegim en grans titulars que el govern sondeja el rei sobre una... va sondejar el rei sobre una trucada a Mohamed VI. En matèria internacional, El País destaca que Trump redobla la pressió per asfixiar a l'Iran després de 6 mesos sense aconseguir-ho. Diari La Vanguardia, en primera plana, també fotografia per la immigració de Ceuta. Utilitzar, a més, ofereix aquesta informació acompanyant aquesta imatge. El govern trasllada 1.800 migrants de la platja a centres provisionals d'acollida. Brussel·les avala el Consorci Espanyol per la gigafactoria de Móra la Nova. I el fracàs del Mossad en la seva previsió per l'Iran fa que tingui menys prestigi. El periòdico de Catalunya obre dient que Espanya va frenar un pla de seguretat de Ceuta després del desgel amb el Marroc. En fotografia il·lustrativa, la pluja torna al Mediterrani. Una tempesta amb vents de 150 km/h a València marca el final del cicle de calor. I a peu de plana, Barcelona ha autoritzat més de 100 edificis per magatzems des de 2020. També apunta El Periódico de Catalunya que Trump anuncia una guerra econòmica sense precedents contra l'Iran i que Espanya té 7 start-ups amb un valor de més de 1.000 milions. Finalment, el diari ABC, en fotografia il·lustrativa, el govern munta campaments per mesos de polvorí a Ceuta. I a peu de plana, Ferraz exigeix als seus crítics a la ciutat autònoma vetllar per la imatge del PSOE. Això pel que fa a la premsa escrita, ara ens adrecem al portal digital 3cat.cat. El 3cat Info ofereix aquestes informacions. Els metges i infermeres de Ceuta alerten d'una emergència sanitària sense precedents. També llegim que Joan Carles I torna a Barcelona 10 anys després pel funeral de l'empresari Josep Cusí, íntim amic seu. Més notícies al 3cat.cat. Detenen acusat d'agredir sexualment 14 menors al propietari d'una botiga de llaminadures de Sant Sebastià. En fotografia il·lustrativa, la línia 1 del metro reprendrà el servei entre Florida i Plaça de Sants el dia 29 d'agost. Capten per primer cop un intent de còpula entre taurons blaus a la Mediterrània davant de Badalona. I 10 milions de barrils de petroli surten cada dia per l'estret d'Hormuz, segons els Estats Units. Una altra notícia, en aquest cas de societat, Harry i Meghan tornen al Regne Unit 6 anys després del Mèxit i el trasllat a Califòrnia. Un apunt també curiós, descobreixen per què els mosquits no moren quan contrauen el virus que transmeten. En plana de successos, intervenen 27 quilos de sushi transportats en una moto a Màlaga sense les condicions adequades. I l'apunt esportiu és per Cancelo, el lateral portuguès que torna a ser blaugrana i firma fins l'any 2029. La previsió del temps ja l'hem escoltada, però també en fa un apunt al 3cat.cat. Diu que la previsió per aquest divendres és d'un dia de ruixats, tempestes i menys calor. Això ja ho hem notat. Aquestes són les notícies més importants d'aquest divendres 21 d'agost.
2: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

0: nova ràdio Lloret.
1: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
2: Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972-36-96-12.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.
5: Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la Diada Castellera de Lloret de Mar. Les colles convidades d'aquest estiu són els Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Marjaners de Guissona i els Millons de Terrassa. Les diferents colles oferiran les seves actuacions aixecant castells humans en una jornada que promet ser emocionant, amb un ambient ple de música, crits d'ànim i celebració col·lectiva. Tot plegat per mantenir una tradició que recordem, és reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Ara en parlem i ho fem primer amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què podrem veure aquest diumenge en aquesta nova edició de la Diada Castellera de Lloret?
1: Doncs aquest diumenge, aquest 23 d'agost, tornarem a viure doncs, una d'aquelles tardes que són tan especials per Lloret. A les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, l'omplirem de castells, de música, de gralles, de crits d'ànim i sobretot doncs, d'aquesta energia tan especial que tenen les diades castelleres. Podrem veure doncs, com les colles aixequen els seus castells i viure sobretot de molt a prop aquesta combinació de força, d'equilibri, de valor i de seny, que és el que defineix molt aquest món casteller.
0: En aquesta ocasió, les colles convidades són Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, Marjaners de Guissona i Minyons de Terrassa.
1: Sí, exacte, són colles amb experiència i serà doncs, molt interessant, molt maco veure-les actuar a la plaça de la Vila. Al final, una de les coses doncs, més boniques dels castells és precisament aquesta, no? La capacitat que tenen les colles de trobar-se, de compartir plaça i sobretot de fer cultura popular totes plegades. I crec doncs, que també és molt important que Lloret pugui acollir aquestes colles d'arreu i convertir-se per una tarda en un punt de trobada del món casteller. Per tant, molt contents de rebre-les, algunes que repeteixen i per tant doncs, molt contents de rebre-les una altra vegada a la plaça de la Vila.
0: De no tenir jornades castelleres a tenir ja doncs, un bagatge no? a Lloret de Mar, com han anat les anteriors edicions d'aquestes jornades?
1: Doncs la veritat que ha anat molt bé, la veritat és que ja generen expectació. La Diada Castellera s'ha anat consolidant dintre d'aquest calendari festiu de Lloret i cada vegada doncs, té més bona acollida. És una activitat que té una cosa molt especial, no? Doncs que potser hi ha persones que no segueixen habitualment el món casteller, però que veuen doncs, que com es forma un castell, s'hi acosten, s'aturen i acaben enganxades doncs, mirant aquest espectacle que tenim aquí a Catalunya, doncs, que són els castells. Per tant, molt contents de que generi expectació i de poder consolidar aquesta tradició aquí a Lloret.
0: Recordem que, a més, és una tradició reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
1: Sí, exacte. És una cosa que hem de posar molt en valor. Com deies, els castellers són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO des del 2010 i això ens parla doncs, de la dimensió que té aquesta tradició, no? Perquè doncs, els castells no són només aixecar una estructura humana, sinó que al darrere doncs, hi ha molts i molts valors. Hi ha un treball en equip, confiança, hi ha esforç, hi ha solidaritat i hi ha, doncs, sobretot, que a mi m'agrada molt aquesta idea de que tothom és important i imprescindible perquè el castell surti endavant. No? I crec doncs, que això, no? que aquests valors són especialment bonics transmetre'ls també als infants i als joves, que entenguin que, doncs, que potser una persona i que perquè una persona arribi a dalt de tot doncs cal que moltes altres estiguin a sota aguantant i crec que és un simbolisme molt maco que tothom que s'hi apropi doncs, podrà gaudir-lo i qui vulgui doncs l'entendrà i podrà seguir aquesta tradició tan bonica.
0: Per acabar, Vereda, que es faci en aquestes dates també és una bona manera per donar a conèixer aquesta tradició a les persones que ens visiten.
1: Totalment, exacte, Lloret. Això té encara més sentit fer-ho a l'estiu, on hi passen moltes persones de molts països diferents. Moltes vegades, doncs, quan parlem de cultura catalana, pensem en una cosa que només coneixem nosaltres, però ara tenim l'oportunitat, una oportunitat també és molt bonica, de mostrar-ho també a qui ens visita. No? I els castells, com que són doncs, una expressió tan espectacular, no? Al final aconseguim que aquesta tradició atregui a turistes i també doncs, a tots els lloretencs i lloretenques que s'apropen, que coneixen la cultura i que volen seguir recolzant-se i fent-la cada vegada més forta. No? Per tant, sí, creiem que aquesta diada doncs, és una molt bona manera d'ensenyar la nostra cultura a les persones que aquests dies estan a Lloret i que quan marxin, doncs marxin també amb una experiència cultural, una experiència doncs, que segur que els hi ha arribat i que se l'emporten als seus països i la podran explicar dient que a Lloret doncs, no només s'ho han vingut a passar bé les nits, sinó que a més s'han emportat una experiència cultural.
0: Doncs la jornada castellera que arriba aquest diumenge, gràcies per aquesta prèvia, regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies, molt bon dia a tothom.
0: I parlem també amb una de les colles, la més propera a la nostra zona. Saludem a Jan Serra dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Sereu una de les colles castelleres participants a Lloret de Mar. Tot preparat per diumenge?
2: Bé, tornem de vacances avui mateix i amb moltes ganes, amb esperances de poder preparar tot el que puguem per portar els màxims aquest cap de setmana a la Diada de Lloret.
0: Què és el que podrem veure a Lloret de Mar?
2: Bé, ara mateix una mica difícil de poder dir, però la veritat és que tant de bo poguéssim portar la millor diada del que portem de temporada ara mateix.
0: Quin tipus de castell construireu?
2: Esperem arribar a la gamma bàsica de 7 i veurem amb què podrem acompanyar aquests castells de 7.
0: Fins al moment, la vostra colla, quina és la fita màxima que ha assolit?
2: Actualment, aquesta temporada, portar dos castells de 7, el 3 i el 4. Tot just, com he dit, tornem de vacances ara i ara seria una mica precipitat, però tant de bo poguéssim posar-li o agulles o aconseguir estructures més complexes també del nivell de 7 amb el que queda de temporada.
0: Explica'ns una mica qui forma aquesta colla dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Bé, som una entitat de molts municipis i abarquem tota la zona de l'Alt Maresme fins la Selva Marítima, doncs passant des de Sant Pol, Calella, Pineda, Blanes, Palafolls, Tordera, Malgrat, Lloret, tots aquests pobles, som un popurri de gent de tot arreu.
0: Més o menys aproximadament quantes persones sou?
2: Socis podem arribar a ser més de 100 persones dins l'entitat. Sí que una mica el flux de gent que hi ha dia a dia gira entorn als 40, més o menys, 50.
0: I com va néixer aquesta iniciativa? Com ha evolucionat també fins avui?
2: Bé, aquesta iniciativa va néixer a finals de l'any 2013 per la manca potser de una colla pròpia en el territori d'aquí de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, i al final va ser una agrupació de gent que tenia ganes de treballar conjuntament per aquest sentiment de fer castells i d'aconseguir un objectiu comú entre tota la gent de la pinya.
0: I quina és la durada aproximada de la vostra actuació?
2: Sí, aproximadament unes 2 hores. Si tot va bé, tot va ràpid i anem per feina, entre 1 hora i 45 minuts i 2 hores, més o menys.
0: Teniu propostes per anar a diversos municipis de Catalunya durant tot l'any?
2: Sí, la forma de treballar i de preparar el calendari bàsicament seria: nosaltres proposem les diades pròpies del nostre territori, dels nostres municipis, fem un intercanvi i nosaltres aniríem a actuar a les diades de les colles que venen als nostres municipis.
0: Doncs us esperem aquí a Lloret de Mar, colla dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva. Jan Serra, gràcies per aquesta comunicació, aquesta prèvia.
2: Molt bé, moltes gràcies. Us hi esperem a tothom.
3: En Abadén Dentistas celebramos 25 años cuidando las sonrisas de Lloret de Mar. Somos una clínica familiar que combina experiencia, tecnología de vanguardia y un trato cercano para ofrecerte la mejor atención dental. Implantes, ortodoncia, estética dental, higiene y todas las especialidades en un mismo centro. Porque tu sonrisa merece confianza, profesionalidad y cuidado personalizado. Abadén Dentistas, más de 25 años creciendo junto a ti y cuidando de tu sonrisa.

0: Doncs això és el que es podrà escoltar aquest divendres a l'ermita de Santa Cristina, de fet, a la plaça del Pi, on es podrà gaudir d'un concert del cicle Música Santa Cristina. Actuarà la Barcelona Big Blues Band en un espectacle que es presenta amb un so potent, enèrgic i alhora sofisticat. La banda està liderada pel contrabaixista Ivan Kovacevic amb la veu d'Esther Wox. Plegats aconsegueixen un resultat vibrant per fer gaudir el públic amb la mateixa passió que els seus músics. El concert de la Barcelona Big Blues Band és avui a 2:15 de la nit a la plaça del Pi, dins el marc del cicle Música Santa Cristina. Doncs parlem ara a continuació amb un dels membres de la formació, és Ivan Kovacevic. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Quin concert oferireu aquest divendres a l'ermita de Santa Cristina?
1: Pues venimos, vamos a venir con muchísimas ganas, como lo hacemos siempre. La Barcelona Big Blues Band siempre está detrás de grandes invitados, de grandes artistas que han marcado la música, que ha marcado el rhythm blues, que ha marcado rock and roll, que géneros similares. Y esta vez traemos a Esther Wox y a David Chocelli, conocidos como Wox en Boogie, una gran cantante que interpreta dichos estilos y un pianista de Boogie Boogie que tenemos pocos así. Desgraciadamente.
0: ¿Quin repertori és el que heu preparat?
1: Pues vamos a pasar por la época de swing, vamos a pasar por la época de rock and roll, desde Etta James, Aretha Franklin, vamos a hacer temas propios incluso, así que estará variadito, la gente se lo va a pasar bien.
0: ¿Cuántas personas sou a l'escenari normalment?
1: La Barcelona Big Blues Band cuenta con 13 músicos, de los cuales obviamente la mayoría son vientos, como tiene que ser, y luego pues siempre esto, más algún invitado, más alguna cosa especial que siempre ofrecemos.
0: Deixeu l'escenari ple, de gom a gom.
1: Sí, ahí no cabe nadie más.
0: ¿Havíeu tocat alguna vegada aquí a Lloret de Mar?
1: No, es la primera vez y bueno, pues siempre dicen que la primera vez se recuerda por mucho tiempo. Esto está por ver.
0: Per acabar, parla'ns de la trajectòria de la Barcelona Big Blues Band.
1: Sí, bueno, sí, la verdad es que en los 15 años, un poco más incluso, le hemos hecho más de lo que pensábamos que íbamos a hacer, teniendo en cuenta la dificultad de mover tanta gente. Hemos viajado muchísimo por Europa, hemos trabajado con artistas con los que solo podíamos soñar de que íbamos a trabajar, tanto de aquí como de la gente de fuera. Y bueno, por nuestras manos han pasado casi 600 arreglos diferentes. Eso significa muchísimas canciones por escribir, que bueno, para mí es así. Ha sido siempre un placer y una pasión que siempre he tenido de escribir música, así que bueno, variado. Somos residentes de la sala mítica Jamboree en Barcelona hace ya, yo creo que 13 años, si no recuerdo mal, donde estamos actuando cada mes y es lo que nos ha dado un poco la base de todo lo que hemos hecho después.
0: Ivan, tu què penses? Com està el món del blues, del jazz actualment?
1: Pues por un lado está un poco difícil por el tema de sitios donde tocar, de clubs, de Barcelona está, bueno, Barcelona, de Cataluña en general, de clubs está un poco atascada, digamos, aunque sí que tenemos algunos de los que son dignos de envidiar, pero no hay muchos. Pero por otro lado hay bandas que son increíbles, hay un nivel que la gente cuando traemos de fuera ni se lo cree, y por otro lado Cataluña tiene una cantidad de festivales tan bien hechos y tan bien montados que la verdad es que es increíble. Yo siempre lo digo, vivimos en tierra de festivales, sobre todo de blues y jazz. Esto no se encuentra. Nosotros hemos viajado por todo el mundo y es muy difícil de encontrar tanta concentración de buenos festivales en tan poco espacio.
0: Doncs us esperem el divendres aquí a Lloret de Mar, a Santa Cristina, i esperem que sigui tot un èxit l'actuació.
1: Seguro, venimos con muchísimas ganas, de verdad.
0: Gràcies, Ivan Kovacevic, i que vagi molt bé.
1: Muchas gracias igualmente.
2: Bon dia, bona hora.
0: Seguim mirant l'agenda perquè aquest dissabte a la nit hi ha una nova audició del cicle Sardanes d'Estiu que, com sabem, celebra la seva edició número 100. La formació convidada aquest cap de setmana és la Cobla Ciutat de Girona. Es tracta d'una cobla que va néixer l'any 1975 a partir de la iniciativa de diversos excomponents de les millors cobles i orquestres del moment, com ara la principal de la Bisbal i dels Montgrins, encapçalats per Lluís Buscarons. Al llarg de tots aquests anys, fins a 52 músics han desfilat per la formació actualment, però hi participen una dotzena de músics. Pel que fa a la discografia, han publicat més d'una trentena de treballs. La Cobla de Ciutat de Girona compta amb una agenda farcida d'actuacions i d'audicions. Aquest dissabte, a les 10 de la nit, ho faran a la plaça de la Vila, en una nova sessió, doncs, del cicle Sardanes d'Estiu. I més cites. Aquest cap de setmana la urbanització de Mas Romeu celebrarà les seves festes amb un programa amb activitats que començaran aquest dissabte a la nit. A partir de les 9 hi haurà l'inici de les festes amb el pregó i el sopar de germanor. Durant la nit els assistents també podran gaudir d'una exhibició de dansa amb l'escola de ball Bailamé i la casa andaluza Lloret. Després hi haurà sessió de karaoke, l'actuació de Brenda Delgado i Carolina Villegas per acabar la nit amb coca i cava i la música de DJ Kim. Per diumenge continuaran les activitats. Serà al matí, a partir de les 10, amb una botifarrada popular. A més, també hi haurà jocs a càrrec de Mon Kids, sessió de Zumba, festa de l'escuma i un gran sorteig de fi de festa. Ells sí que saben celebrar-ho de totes totes. Doncs és l'agenda que tenim preparada per aquest cap de setmana. I mirant al cel, ara passen 2 minuts a 2:15 del matí, quin és el temps que tindrem per a les pròximes hores i cap de setmana? Jordi Pons, bon dia.
2: Bon dia. El canvi de temps anunciat fa dies ja és aquí, en forma de xàfecs, de tempestes, de calamarsades i de pedregades. De fet, les previsions indiquen doncs, aquest temps insegur durant les pròximes hores. Continuarem parlant d'aquests avisos que indiquen la possibilitat de xàfecs que poden acumular més de 30 o 40 litres per metre quadrat en poc menys de mitja hora. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, totes les zones inundables, les rieres, perquè aquests patacs d'aigua poden fer créixer els cabals de manera sobtada. Situació marcada, per tant, doncs, per aquest divendres insegur, encara amb aquest cel amenaçador i amb el creixement de nuvolades associades a aquest aire fred que va progressant i que farà que baixi el termòmetre. A la fi tenim doncs, un ambient una mica més agradable, la calor ja serà molt suportable i de fet per aquest cap de setmana fins i tot durant les nits podria refrescar una mica. Ambient, per tant, tranquil, situació marítima alterada, àrees de maró amb aquests vents variables, sobretot en moments de tempesta i una situació que continuarà insegura fins a diumenge ben bé. Sobretot a destacar el descens tèrmic anunciat i que farà que la calor, en tot cas, ja sigui molt més suportable sense gens de xafogó.
0: Gràcies. Gràcies per aquesta informació, Jordi Pons. Ara mateix la temperatura és de 21 graus centígrads i tenim una humitat relativa a l'aire del 87%.

0: Seguim amb l'actualitat informativa de la jornada. Ara mateix repassem les primeres planes dels diaris. Els de proximitat, Diari de Girona, avui obre amb el titular "Només un terç de les residències té habitacions climatitzades". Amb fotografia il·lustrativa, "Refugis per a la calor i la soledat". Els espais cívics del Mercadal i l'Eixample de Girona mantenen viva l'activitat de la comunitat a l'agost. També llegim al Diari de Girona que Platja d'Aro rep en un cap de setmana 43.495 vehicles, que les pluges recuperen la producció habitual de la denominació d'origen Empordà. En successos denunciats per abocar 64 tones de runa en una bassa de rec de Bescanó. I el tema del dia parla sobre energies renovables i es pregunta per què Girona es troba a la cua en les instal·lacions d'aquestes característiques. El Punt avui, en primera plana, tema monogràfic, llegir sense llegir, audiollibres, present, passat i futur d'un sistema gairebé centenari. És un dossier de Lluís Llort que ofereix en planes interiors. El Diari Ara ofereix aquestes informacions en primera plana. El govern espanyol intenta reubicar 1.700 immigrants a Ceuta. En fotografia il·lustrativa, la llei impedeix una expulsió indiscriminada, és el que diu el magistrat Joaquim Bosch. I cadena perpètua per a un magnat immobiliari xinès. La resta de premsa escrita de caire generalista ofereix les següents informacions en el dia d'avui. Diari El Mundo. L'operació trasllat aboca a una odissea burocràtica d'anys. També de vacances a Odessa, biquinis, platges i xampany sota el foc de drons russos. Això pel que fa a El Mundo. El diari La Razón també fotografia tota plana. Ceuta pressiona Moncloa per rebre el rei el dia 2 de setembre. El diari El País també fotografia pels immigrants. La policia fa fora del trampolín i trasllada els primers 1.400 immigrants a altres recintes. I també llegim en grans titulars que va sondejar el rei sobre una trucada a Mohamed VI. En matèria internacional, El País destaca que Trump redobla la pressió per asfixiar a l'Iran després de 6 mesos sense aconseguir-ho. Diari La Vanguardia, en primera plana, també fotografia per la immigració de Ceuta. Utilitzar, a més, ofereix aquesta informació acompanyant aquesta imatge. El govern trasllada 1.800 migrants de la platja a centres provisionals d'acollida. Brussel·les avala el Consorci Espanyol per la gigafactoria de Móra la Nova. I el fracàs del Mossad en la seva previsió per l'Iran fa que tingui menys prestigi. El Periódico de Catalunya obre dient que Espanya va frenar un pla de seguretat de Ceuta després del desgel amb el Marroc. En fotografia il·lustrativa, la pluja torna al Mediterrani. Una tempesta amb vents de 150 km/h a València marca el final del cicle de calor. I a peu de plana, Barcelona ha autoritzat més de 100 edificis per magatzems des de 2020. També apunta El Periódico de Catalunya que Trump anuncia una guerra econòmica sense precedents contra l'Iran i que Espanya té 7 start-ups amb un valor de més de 1.000 milions. Finalment, el diari ABC, en fotografia il·lustrativa, el govern munta campaments per mesos de polvorí a Ceuta. I a peu de plana, Ferraz exigeix als seus crítics a la ciutat autònoma vetllar per la imatge del PSOE. Això pel que fa a la premsa escrita, ara ens adrecem al portal digital 3cat.cat. El 3cat Info ofereix aquestes informacions. Els metges i infermeres de Ceuta alerten d'una emergència sanitària sense precedents. També llegim que Joan Carles I torna a Barcelona 10 anys després pel funeral de l'empresari Josep Cusí, íntim amic seu. Més notícies al 3cat.cat. Detenen acusat d'agredir sexualment 14 menors al propietari d'una botiga de llaminadures de Sant Sebastià. En fotografia il·lustrativa, la línia 1 del metro reprendrà el servei entre Florida i Plaça de Sants el dia 29 d'agost. Capten per primer cop un intent de còpula entre taurons blaus a la Mediterrània davant de Badalona. I 10 milions de barrils de petroli surten cada dia per l'estret d'Hormuz, segons els Estats Units. Una altra notícia, en aquest cas de societat, Harry i Meghan tornen al Regne Unit 6 anys després del Mèxit i el trasllat a Califòrnia. I un apunt també curiós, descobreixen per què els mosquits no moren quan contrauen el virus que transmeten. En plana de successos, intervenen 27 quilos de sushi transportats en una moto a Màlaga sense les condicions adequades. I l'apunt esportiu és per Cancelo, el lateral portuguès que torna a ser blaugrana i firma fins l'any 2029. La previsió del temps ja l'hem escoltada, però també en fa un apunt al 3cat.cat. Diu que la previsió per aquest divendres és d'un dia de ruixats, tempestes i menys calor. Això ja ho hem notat. Aquestes són les notícies més importants d'aquest divendres 21 d'agost.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.

Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.

0: Tot a punt per celebrar aquest cap de setmana una nova edició de la Diada Castellera de Lloret de Mar. Les colles convidades d'aquest estiu són els Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Marjaners de Guissona i els Millons de Terrassa. Les diferents colles oferiran les seves actuacions aixecant castells humans en una jornada que promet ser emocionant, amb un ambient ple de música, crits d'ànim i celebració col·lectiva. Tot plegat per mantenir una tradició que recordem, és reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Ara en parlem i ho fem primer amb la regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Bon dia.
1: Hola, bon dia a tothom.
0: Què podrem veure aquest diumenge en aquesta nova edició de la Diada Castellera de Lloret?
1: Doncs aquest diumenge, aquest 23 d'agost, tornarem a viure doncs, una d'aquelles tardes que són tan especials per Lloret. A les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, l'omplirem de castells, de música, de gralles, de crits d'ànim i sobretot doncs, d'aquesta energia tan especial que tenen les Diades Castelleres. Podrem veure doncs, com les colles aixequen els seus castells i viure sobretot de molt a prop aquesta combinació de força, d'equilibri, de valor i de seny, que és el que defineix molt aquest món casteller.
0: En aquesta ocasió, les colles convidades són Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, Marjaners de Guissona i Minyons de Terrassa.
1: Sí, exacte, són colles amb experiència i serà doncs, molt interessant, molt maco veure-les actuar a la plaça de la Vila. Al final, una de les coses doncs, més boniques dels castells és precisament aquesta, no? La capacitat que tenen les colles de trobar-se, de compartir plaça i sobretot de fer cultura popular totes plegades. I crec doncs, que també és molt important que Lloret pugui acollir aquestes colles d'arreu i convertir-se per una tarda en un punt de trobada del món casteller. Per tant, molt contents de rebre-les, algunes que repeteixen i per tant doncs, molt contents de rebre-les una altra vegada a la plaça de la Vila.
0: De no tenir jornades castelleres a tenir ja doncs, un bagatge no? a Lloret de Mar, com han anat les anteriors edicions d'aquestes jornades?
1: Doncs la veritat que ha anat molt bé, la veritat és que ja generen expectació. La Diada Castellera s'ha anat consolidant dintre d'aquest calendari festiu de Lloret i cada vegada doncs, té més bona acollida. És una activitat que té una cosa molt especial, no? Doncs que potser hi ha persones que no segueixen habitualment el món casteller, però que veuen doncs, que com es forma un castell, s'hi acosten, s'aturen i acaben enganxades doncs, mirant aquest espectacle que tenim aquí a Catalunya, doncs, que són els castells. Per tant, molt contents de que generi expectació i de poder consolidar aquesta tradició aquí a Lloret.
0: Recordem que, a més, és una tradició reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
1: Sí, exacte. És una cosa que hem de posar molt en valor. Com deies, els castellers són Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat per la UNESCO des del 2010 i això ens parla doncs, de la dimensió que té aquesta tradició, no? Perquè doncs, els castells no són només aixecar una estructura humana, sinó que al darrere doncs, hi ha molts i molts valors. Hi ha un treball en equip, confiança, hi ha esforç, hi ha solidaritat i hi ha, doncs, sobretot, que a mi m'agrada molt aquesta idea de que tothom és important i imprescindible perquè el castell surti endavant, no? I crec doncs, que això, no? Que aquests valors són especialment bonics transmetre'ls també als infants i als joves, que entenguin que, doncs, que potser una persona i que perquè una persona arribi a dalt de tot doncs cal que moltes altres estiguin a sota aguantant i crec que és un simbolisme molt maco que tothom que s'hi apropi doncs, podrà gaudir-lo i qui vulgui doncs l'entendrà i podrà seguir aquesta tradició tan bonica.
0: Per acabar, Vereda, que es faci en aquestes dates també és una bona manera per donar a conèixer aquesta tradició a les persones que ens visiten.
1: Totalment, exacte, Lloret. Això té encara més sentit fer-ho a l'estiu, on hi passen moltes persones de molts països diferents. Moltes vegades, doncs, quan parlem de cultura catalana, pensem en una cosa que només coneixem nosaltres, però ara tenim l'oportunitat, una oportunitat també és molt bonica, de mostrar-ho també a qui ens visita. No? I els castells, com que són doncs, una expressió tan espectacular, no? Al final aconseguim que aquesta tradició atregui a turistes i també doncs a tots els lloretencs i lloretenques que s'apropen, que coneixen la cultura i que volen seguir recolzant-se i fent-la cada vegada més forta. No? Per tant, sí, creiem que aquesta diada doncs, és una molt bona manera d'ensenyar la nostra cultura a les persones que aquests dies estan a Lloret i que quan marxin, doncs marxin també amb una experiència cultural, una experiència doncs, que segur que els hi ha arribat i que se l'emporten als seus països i la podran explicar dient que a Lloret doncs, no només s'ho han vingut a passar bé les nits, sinó que a més s'han emportat una experiència cultural.
0: Doncs la jornada castellera que arriba aquest diumenge, gràcies per aquesta prèvia, regidora de Cultura i Festes, Vereda López. Gràcies i bon dia.
1: Gràcies, molt bon dia a tothom.
0: I parlem també amb una de les colles, la més propera a la nostra zona. Saludem a Jan Serra dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Sereu una de les colles castelleres participants a Lloret de Mar. Tot preparat per diumenge?
2: Bé, tornem de vacances avui mateix i amb moltes ganes, amb esperances de poder preparar tot el que puguem per portar els màxims aquest cap de setmana a la Diada de Lloret.
0: Què és el que podrem veure a Lloret de Mar?
2: Bé, ara mateix una mica difícil de poder dir, però la veritat és que tant de bo poguéssim portar la millor diada del que portem de temporada ara mateix.
0: Quin tipus de castell construireu?
2: Esperem arribar a la gamma bàsica de 7 i veurem amb què podrem acompanyar aquests castells de 7.
0: Fins al moment, la vostra colla, quina és la fita màxima que ha assolit?
2: Actualment, aquesta temporada, portar dos castells de 7, el 3 i el 4. Tot just, com he dit, tornem de vacances ara i ara seria una mica precipitat, però tant de bo poguéssim posar-li o agulles o aconseguir estructures més complexes també del nivell de 7 amb el que queda de temporada.
0: Explica'ns una mica qui forma aquesta colla dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima.
2: Bé, som una entitat de molts municipis i abarquem tota la zona de l'Alt Maresme fins la Selva Marítima, doncs passant des de Sant Pol, Calella, Pineda, Blanes, Palafolls, Tordera, Malgrat, Lloret, tots aquests pobles, som un popurri de gent de tot arreu.
0: Més o menys, aproximadament, quantes persones sou?
2: Socis podem arribar a ser més de 100 persones dins l'entitat. Sí que una mica el flux de gent que hi ha dia a dia gira entorn als 40, més o menys, 50.
0: I com va néixer aquesta iniciativa? Com ha evolucionat també fins avui?
2: Bé, aquesta iniciativa va néixer a finals de l'any 2013 per la manca potser de una colla pròpia en el territori d'aquí de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, i al final va ser una agrupació de gent que tenia ganes de treballar conjuntament per aquest sentiment de fer castells i d'aconseguir un objectiu comú entre tota la gent de la pinya.
0: I quina és la durada aproximada de la vostra actuació?
2: Sí, aproximadament unes 2 hores. Si tot va bé, tot va ràpid i anem per feina, entre 1 hora i 45 minuts i 2 hores, més o menys.
0: Teniu propostes per anar a diversos municipis de Catalunya durant tot l'any?
2: Sí, la forma de treballar i de preparar el calendari bàsicament seria: nosaltres proposem les diades pròpies del nostre territori, dels nostres municipis, fem un intercanvi i nosaltres aniríem a actuar a les diades de la

0: Bon dia, bona hora. Obrim plana esportiva per parlar de l'Atlètic Club Lloret, que ha iniciat la pretemporada del seu primer equip amb un objectiu clar, l'ascens a la tercera catalana. Després de dos anys classificant-se pels play-off d'ascens, l'entitat tornarà a lluitar per pujar de categoria. Per endavant, encara quatre setmanes de preparació per afrontar l'inici de la Lliga en les millors condicions. Una Lliga que començarà el 19 de setembre. El primer rival de l'Atlètic serà el Santa Eugènia a domicili. Escoltem la vicepresidenta del club, Lluïsa Baltrons, qui explica que aquest any volen assolir l'ascens i dedicar-li a Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir setmanes enrere.
1: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez, a qui sempre tindrem present, i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
0: Aquesta temporada, la quarta catalana, tindrà dos enfrontaments entre equips lloretencs, perquè també hi competirà el filial del club de futbol Lloret. Els derbis lloretencs seran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports.

0: Així és com encarem la recta final del Bon Dia, Bona Hora, un informatiu que avui hem començat parlant del diumenge i de la Diada Castellera. Una Diada Castellera que arribarà a la tarda de diumenge, en concret a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. També hem comentat el concert que tindrà lloc avui el que és la plaça del Pi de Santa Cristina amb la Barcelona Big Blues Band. Serà a 11:15 de la nit dins del cicle Música a Santa Cristina. I també hem comentat que hi haurà una nova audició del cicle de sardanes d'estiu amb la Cobla Ciutat de Girona el dissabte al vespre a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, i també que aquest cap de setmana la urbanització de Mar Romeu celebra les seves festes amb un programa amb activitats que comencen aquest dissabte a la nit, a partir de les 9. A més, hi haurà l'inici de festes amb el pregó i el sopar de germanor. Res més, amb la refrescada darrere fons i també amb la possibilitat de pluja durant tot el dia, us desitgem que acabeu de passar un bon divendres i un molt bon cap de setmana. Dilluns, a les 8 del matí, tornem. Adéu-siau.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: Aquest és un missatge per a la ciutadania en general. La Secretaria de Justícia al municipi presta els següents serveis: afers civils, expedients i actes de conciliació civil i penals. Practica actes de comunicació com ara citacions i notificacions. Com a oficina del Registre Civil, fa la inscripció de fets i actes que es refereixen a la identitat, estat civil i altres circumstàncies de la persona. Emissió de certificats acreditatius, fes de vida i estats. També fa determinats tràmits de nacionalitat i la instrucció prèvia de l'expedient de capacitat matrimonial. Trobareu aquest servei a la segona planta de l'edifici de l'antic sindicat, carrer Sant Pere 36. Per demanar cita prèvia, telèfon 972 36 56 41. Correu electrònic jp.lloretdemar@xij.gencat.cat.
4: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de
6: Lloret de Mar. I can

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. La Juventus Lloret ja té definit el seu futur després de diverses setmanes d'incertesa. El club ha arribat a un acord de col·laboració amb el Club Esportiu Malgrat que s'ha fet públic aquest dimecres a la tarda a través de les xarxes socials de l'entitat malgratenca. Segons explica el comunicat, l'acord entre les dues entitats té caràcter indefinit i contempla també la possibilitat d'establir una filiació. La col·laboració començarà aquesta mateixa temporada 2026-2027 i afectarà els equips de Primera Catalana i Juvenil Preferent, categories en què competeix actualment la Juventus Lloret. Els clubs, però, no han concretat com es desenvoluparà la competició en aquestes dues categories. Des del Club Esportiu Malgrat asseguren que afronten aquest acord amb molta il·lusió i amb l'objectiu que aquesta unió permeti projectar el futbol de les dues entitats i convertir-se en un referent esportiu al Maresme.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. La màgia del blues, el swing i el rock and roll ompliran la plaça del Pi aquest divendres de la mà de la Barcelona Big Blues Band i els artistes convidats, Esther Bachs, una de les grans dames del blues i el soul català, i el pianista de Boogie Boogie, David Giorcelli, coneguts com Bachs and Boogie. El director de la Barcelona Big Blues Band, Ivan Kovacevic, ha explicat què estan preparant pel concert d'avui divendres en el marc del cicle Música Santa Cristina, en la seva primera actuació a Lloret.
4: Vamos a ir variando, pues vamos a pasar por la época de swing, vamos a pasar por la época de rock and roll, desde Etta James, Aretha Franklin, vamos a hacer temas propios incluso, así que estará variadito, la gente se lo va a pasar bien.
3: La Barcelona Big Blues Band compta amb 13 músics, la majoria de vent, però sempre porten algun convidat sorpresa. En els seus 15 anys de trajectòria han fet gairebé 600 adaptacions musicals. Són residents de la sala Jamboree de Barcelona, on actuen cada mes, però també recorren altres clubs i festivals. Kovacevic apunta que el sector del blues i el swing a Catalunya és de contrastos, amb sales atapeïdes, però molt bona qualitat de bandes i festivals.
4: Pues, por un lado, está un poco difícil por el tema de sitios donde tocar, de clubs de Barcelona, Barcelona, de Catalunya en general, de clubs está un poco atascada, digamos, aunque sí que tenemos algunos de los que son dignos de envidiar, pero no hay muchos. Pero por otro lado hay bandas que son increíbles, hay un nivel que la gente cuando traemos de fuera ni se lo cree, y por otro lado Cataluña tiene una cantidad de festivales tan bien hechos y tan bien montados que la verdad es que es increíble. Yo siempre lo digo, vivimos en tierra de festivales, sobre todo de blues y jazz. Esto no se encuentra. Nosotros hemos viajado por todo el mundo y es muy difícil de encontrar tanta concentración de buenos festivales en tan poco espacio.
3: El concert serà avui divendres a 10:15 a la plaça del Pi. Encara hi ha entrades a la venda al web musicasantacristina.cat.
2: La previsió del temps.
3: Hora de conèixer la previsió meteorològica amb Jordi Pons. Bon dia.
5: Bon dia. El canvi de temps anunciat fa dies ja és aquí, en forma de xàfecs, de tempestes, de calamarsades i de pedregades. De fet, les previsions indiquen aquest temps insegur durant les pròximes hores. Continuarem parlant d'aquests avisos que indiquen la possibilitat de xàfecs que poden acumular més de 30 o 40 litres per metre quadrat en poc menys de mitja hora. Per tant, atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, totes les zones inundables, les rieres, perquè aquests patacs d'aigua poden fer créixer els cabals de manera sobtada. Situació marcada, per tant, per aquest divendres insegur, encara amb aquest cel amenaçador i amb el creixement de nuvolades associades a aquest aire fred que va progressant i que farà que baixi el termòmetre. A la fi tenim un ambient una mica més agradable, la calor ja serà molt suportable i, de fet, per aquest cap de setmana, fins i tot durant les nits, podria refrescar una mica. Ambient, per tant, tranquil, situació marítima alterada, àrees de maró, amb aquests vents variables, sobretot en moments de tempesta, i una situació que continuarà insegura fins a diumenge ben bé. Sobretot a destacar el descens tèrmic anunciat i que farà que la calor, en tot cas, ja sigui molt més suportable, sense gens de xafogor.
3: La temperatura a Lloret de Mar actualment és de 24 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susanna, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: Nova Ràdio Lloret.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: giorno.
1: Il tempo vorrà se sentimento.
2: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat, al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania, un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participaran altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
4: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
3: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar ja ho té tot a punt per una nova edició de la Diada Castellera. La cita serà aquest diumenge 23 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila amb la participació dels maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els marjaners de Guissona i els minyons de Terrassa. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, destaca que la jornada ja s'ha consolidat dins del calendari festiu del municipi.
4: Ja generen expectació. La Diada Castellera s'ha anat consolidant dintre d'aquest calendari festiu de Lloret i cada vegada doncs, té més bona acollida. És una activitat que té una cosa molt especial, no? Doncs que potser hi ha persones que no segueixen habitualment el món casteller, però que veuen doncs, que com es forma un castell, s'hi acosten, s'aturen i acaben enganxades doncs, mirant aquest espectacle que tenim aquí a Catalunya, doncs, que són els castells. Per tant, molt contents de que generi expectació i de poder consolidar aquesta tradició aquí a Lloret.
3: Entre les colles participants hi haurà els maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una formació especialment vinculada al territori. Jan Serra, membre de la colla, explica que arriben a Lloret després de les vacances i amb l'objectiu de donar el màxim, apuntant als castells de la gamma de 7.
5: Tornem de vacances avui mateix i amb moltes ganes, amb esperances de poder preparar tot el que puguem per portar els màxims aquest cap de setmana a la Diada de Lloret. Esperem arribar a la gamma bàsica de 7 i veurem amb què podrem acompanyar aquests castells de 7.
3: La colla va néixer a finals del 2013 per donar resposta a la manca d'una formació castellera pròpia a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Actualment compta amb més d'un centenar de socis, amb un grup habitual d'entre 40 i 50 persones. Pel que fa a la Diada de Lloret, la regidora de Cultura i Festes també reivindica els valors que porten els castells.
4: Els castells no són només aixecar una estructura humana, sinó que al darrere doncs, hi ha molts i molts valors. Hi ha un treball en equip, confiança, hi ha esforç, hi ha solidaritat, i hi ha, doncs, sobretot, que a mi m'agrada molt aquesta idea de que tothom és important i imprescindible perquè el castell surti endavant, no? I crec doncs, que això, no? Que aquests valors són especialment bonics, transmetre'ls també als infants i als joves, que entenguin que perquè una persona arribi a dalt de tot doncs cal que moltes altres estiguin a sota aguantant, i crec que és un simbolisme molt maco que tothom que s'hi apropi doncs, podrà gaudir-lo.
3: I en una jornada que se celebra en plena temporada turística, l'Ajuntament considera que els castells són també una manera d'apropar la cultura catalana als visitants. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Els maduixots, els marjaners de Guissona i els minyons de Terrassa seran els encarregats d'omplir el centre de Lloret de castells, música i cultura popular.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
7: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Nova Ràdio Lloret 90.2 FM.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina.
4: Aquest dissabte a la nit, la plaça de la Vila acollirà una nova audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany celebra el seu centenari. En aquesta ocasió, la formació convidada serà la Cobla Ciutat de Girona. La formació va néixer l'any 1975 per iniciativa de diversos músics que havien format part d'algunes de les principals cobles i orquestres del moment. Des de la seva creació, fins a 52 músics han passat per la formació, que actualment està integrada per una dotzena de components. La Cobla Ciutat de Girona també acumula més d'una trentena de treballs discogràfics. L'actuació a Lloret començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, dins del cicle d'estiu. I encara en plana cultural, cap de setmana de molta activitat a Mas Romeu. La urbanització celebra les seves festes amb un programa que arrencarà aquest dissabte al vespre. A partir de les 9 de la nit es farà el pregó i el sopar de germanor. La programació continuarà amb una exhibició de dansa protagonitzada per l'Escola de Ball Bailame i la Casa Andaluza de Lloret. Després serà el torn del karaoke i de les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas. La nit acabarà amb Cuca i Cava i la música del DJ QM. Les activitats es reprendran diumenge al matí a partir de les 10 amb una botifarrada popular. També hi haurà jocs a càrrec de Mont Kids, una sessió de zumba, festa de l'escuma i, com a cloenda, un gran sorteig de fi de festa.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda. Dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34.

0: 49055. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom. Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
1: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participaran altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
3: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
2: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
1: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. L'estil mediterrani, les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula musical.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Nova Ràdio Lloret.

0: El cementiri modernista de Lloret de Mar obre de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Visita'l i aprofita una oportunitat única per a conèixer i gaudir de l'art funerari modernista català del qual Lloret és un referent. Cementiri modernista de Lloret de Mar. Obert de dilluns a diumenge de 8 del matí a 8 del vespre. Moll, Museu Obert de Lloret. Patrimoni Cultural. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina.
4: L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat

0: Els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre, a domicili, contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
1: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster en Mauri Rodríguez. Aquí sempre tindrem present i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
0: La temporada també deixarà 2 derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del club de futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret. Oh, I live quite in-

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: Seguim el teu ritme.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: sea conmigo.
1: Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut, la teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: Aquest estiu viu la història de Lloret. Descobreix el passat indià de la vila, endinsa't en el patrimoni de Lloret i deixa't sorprendre per visites guiades i teatralitzades en espais tan especials com els Jardins de Santa Clotilde, Casa Museu Can Font, el Museu del Mar i el Cementiri Modernista. Històries, personatges, música i racons únics. Una manera diferent de viure Lloret. Consulta els horaris i reserva la teva experiència al web lloretdemar.org. Les places són limitades. Venda anticipada d'entrades al web patrimoni.lloret.cat o al Museu del Mar. Telèfon 972 364 454.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La màgia del blues, el swing i el rock and roll ompliran la plaça del Pi aquest divendres de la mà de la Barcelona Big Blues Band i els artistes convidats, Esther Bax, una de les grans dames del blues i el soul català, i el pianista de Boogie Boogie, David Giorcelli, coneguts com Bax and Boogie. El director de la Barcelona Big Blues Band, Ivan Kovacevic, ha explicat què estan preparant pel concert d'avui divendres en el marc del cicle Música Santa Cristina, en la seva primera actuació a Lloret.
4: Vamos a ir variando, pues vamos a pasar por la época de swing, vamos a pasar por la época de rock and roll, desde Etta James, Aretha Franklin, vamos a hacer temas propios incluso, así que estará variadito, la gente se lo va a pasar bien.

0: La Barcelona Big Blues Band compta amb 13 músics, la majoria de vent, però sempre porten algun convidat sorpresa. En els seus 15 anys de trajectòria han fet gairebé 600 adaptacions musicals. Són residents de la Sala Jamboree de Barcelona, on actuen cada mes, però també recorren altres clubs i festivals. Kovacevic apunta que el sector del blues i el swing a Catalunya és de contrastos, amb sales atapeïdes, però molt bona qualitat de bandes i festivals.
1: Pues, por un lado, está un poco difícil por el tema de sitios donde tocar, de clubs de Barcelona, Barcelona, de Cataluña en general, de clubs está un poco atascada, digamos, aunque sí que tenemos algunos que, de los que son dignos de envidiar, pero no hay muchos. Pero por otro lado, hay bandas que son increíbles, hay un nivel que la gente cuando traemos de fuera ni se lo cree. Y por otro lado, Cataluña tiene una cantidad de festivales tan bien hechos y tan bien montados que la verdad es que es increíble. Yo siempre lo digo, vivimos en tierra de festivales, sobre todo de blues y jazz. Esto no se encuentra. Nosotros hemos viajado por todo el mundo y es muy difícil de encontrar tanta concentración de buenos festivales en tan poco espacio.
0: El concert serà avui divendres a 10:15 a la plaça del Pi. Encara hi ha entrades a la venda al web musicasantacristina.cat.
2: La previsió del temps.
0: Anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Jordi Pons, bona tarda.
3: Bona tarda. Atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, totes les zones inundables, les rieres, perquè aquests patacs d'aigua poden fer créixer els cabals de manera sobtada. Situació marcada, per tant, doncs, per aquest divendres insegur, encara amb aquest cel amenaçador i amb el creixement de nuvolades associades a aquest aire fred que va progressant i que farà que baixi el termòmetre. A la fi tenim doncs, un ambient una mica més agradable, la calor ja serà molt suportable i, de fet, per aquest cap de setmana, fins i tot durant les nits, podria refrescar una mica. Ambient, per tant, tranquil, situació marítima alterada, àrees de maró, amb aquests vents variables, sobretot en moments de tempesta, i una situació que continuarà insegura fins a diumenge ben bé. Sobretot a destacar el descens tèrmic anunciat i que farà que la calor, en tot cas, ja sigui molt més suportable, sense gens de xafogó.
0: La temperatura a Lloret de Mar a aquesta hora és de 27 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

0: baixa lenta. Trec la roba, em dones tu, no ets parienta. Pot casar, va, i això és truc. Votem a punta de pistola. T'he estudiat el cos com si fossis a escola i m'aproven segur.
1: Nova Ràdio Lloret.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar ja ho té tot a punt per una nova edició de la Diada Castellera. La cita serà aquest diumenge 23 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila amb la participació dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Marjaners de Guissona i els Minyons de Terrassa. La regidora de Cultura i Festes, Vereda Lope, destaca que la jornada ja s'ha consolidat dins del calendari festiu del municipi.
4: Ja generen expectació. La Diada Castellera s'ha anat consolidant dintre d'aquest calendari festiu de Lloret i cada vegada té més bona acollida. És una activitat que té una cosa molt especial, no? Que potser hi ha persones que no segueixen habitualment el món casteller, però que veuen com es forma un castell, s'hi acosten, s'aturen i acaben enganxades mirant aquest espectacle que tenim aquí a Catalunya, que són els castells. Per tant, molt contents de que generi expectació i de poder consolidar aquesta tradició aquí a Lloret.
3: Entre les colles participants hi haurà els Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una formació especialment vinculada al territori. Jan Serra, membre de la colla, explica que arriben a Lloret després de les vacances i amb l'objectiu de donar el màxim, apuntant als castells de la gamma de 7.
5: Tornem de vacances avui mateix i amb moltes ganes, amb esperances de poder preparar tot el que puguem per portar els màxims.

0: temps aquest cap de setmana a la Diada de Lloret. Esperem arribar a la gamma bàsica de 7 i veurem amb què podrem acompanyar aquests castells de 7.
1: La colla va néixer a finals del 2013 per donar resposta a la manca d'una formació castellera pròpia a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Actualment compta amb més d'un centenar de socis, amb un grup habitual d'entre 40 i 50 persones. Pel que fa a la Diada de Lloret, la regidora de Cultura i Festes també reivindica els valors que porten els castells.
2: Els castells no són només aixecar una estructura humana, sinó que al darrere doncs, hi ha molts i molts valors. Hi ha un treball en equip, confiança, hi ha esforç, hi ha solidaritat. I hi ha, doncs, sobretot, que a mi m'agrada molt aquesta idea de que tothom és important i imprescindible perquè el castell surti endavant, no? I crec doncs, que això, no? Que aquests valors són especialment bonics transmetre'ls també als infants i als joves, que entenguin que perquè una persona arribi a dalt de tot doncs cal que moltes altres estiguin a sota aguantant, i crec que és un simbolisme molt maco que tothom que s'hi apropi doncs, podrà gaudir-lo.
1: I en una jornada que se celebra en plena temporada turística, l'Ajuntament considera que els castells són també una manera d'apropar la cultura catalana als visitants. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Els Maduixots, els Marjaners de Guissona i els Minyons de Terrassa seran els encarregats d'omplir el centre de Lloret de castells, música i cultura popular.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: compreuesclat.com, el teu supermercat online, arriba a Santa Susana, Malgrat de Mar, Palafolls, Tordera, Blanes i Lloret de Mar. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
1: No regali res.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret diuen que som gent de mar obert, de platja i de muntanya, de cala i de piscina, de nit i de dia, de nedar i de bugar, d'anar amb bici i sortir amb barca. A Lloret diuen que som de gelat i de paella, de concerts i de teatre, de shopping i de botigues, d'hotel i de càmping. Diguin el que diguin, som molt de Lloret.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Andrea Medina. Les pistes de la piscina de Lloret acolliran des d'aquest divendres i fins diumenge la tercera edició del Torneatge, un torneig de pàdel que combinarà partits de caràcter competitiu i amateur. Tot i que les finals es disputaran diumenge, una de les cites més esperades serà aquest mateix divendres al vespre. A partir de 9:45 de la nit es faran exhibicions amb alguns dels jugadors més destacats del circuit. El principal atractiu serà la presència d'Agustín Tàpia, número 1 del rànquing mundial. També hi participaran altres noms coneguts del pàdel com Miguel Lamperti, Javi Valdés i Rama Valenzuela. Iker Suárez, un dels organitzadors del torneig, destaca la presència dels grans jugadors de renom en aquesta tercera edició.
4: Durante este viernes, sábado y domingo tendremos esa competición amateur y luego estamos montando una pista única y exclusiva en las instalaciones de la piscina de Lloret, porque tendremos a partir del viernes a las 9:30 una exhibición con el número 1 del mundo, Agustín Tàpia. También tendremos a una auténtica leyenda del pádel como es Miguel Lamperti y nos acompañarán también Javi Valdés y Rama Valenzuela.
3: El torneatge es disputarà durant tot el cap de setmana a les pistes de la piscina de Lloret. L'accés per al públic serà gratuït fins a completar l'aforament.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: Nova Ràdio Lloret.
1: A veces desearía ser un robot.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: coixí una pestanya. Tens el mal costum de marxar quan arriba el matí.
1: Ritme a l'estiu.
2: Nova Ràdio Lloret.
3: 90.2 FM.

0: Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Andrea Medina. La màgia del blues, el swing i el rock and roll ompliran la plaça del Pi aquest divendres de la mà de la Barcelona Big Blues Band i els artistes convidats, Esther Bax, una de les grans dames del blues i el soul català, i el pianista de Boogie Boogie, David Giorcelli, coneguts com Bax and Boogie. El director de la Barcelona Big Blues Band, Ivan Kovacevic, ha explicat què estan preparant pel concert d'avui divendres en el marc del cicle Música Santa Cristina, en la seva primera actuació a Lloret.
3: Vamos a ir variando, pues vamos a pasar por la época de swing, vamos a pasar por la época de rock and roll, desde Etta James, Aretha Franklin, vamos a hacer temas propios incluso, así que estará variadito, la gente se lo va a pasar bien.
2: La Barcelona Big Blues Band compta amb 13 músics, la majoria de vent, però sempre porten algun convidat sorpresa. En els seus 15 anys de trajectòria han fet gairebé 600 adaptacions musicals. Són residents de la sala Jamboree de Barcelona, on actuen cada mes, però també recorren altres clubs i festivals. Kovacevic apunta que el sector del blues i el swing a Catalunya és de contrastos, amb sales atapeïdes, però molt bona qualitat de bandes i festivals.
3: Pues, por un lado, está un poco difícil por el tema de sitios donde tocar, de clubs de Barcelona, Barcelona, de Catalunya en general, de clubs está un poco atascada, digamos, aunque sí que tenemos algunos de los que son dignos de envidiar, pero no hay muchos. Pero por otro lado hay bandas que son increíbles, hay un nivel que la gente cuando traemos de fuera ni se lo cree, y por otro lado Cataluña tiene una cantidad de festivales tan bien hechos y tan bien montados que la verdad es que es increíble. Yo siempre lo digo, vivimos en tierra de festivales, sobre todo de blues y jazz. Esto no se encuentra. Nosotros hemos viajado por todo el mundo y es muy difícil de encontrar tanta concentración de buenos festivales en tan poco espacio.
2: El concert serà avui divendres a 11:15 a la plaça del Pi. Encara hi ha entrades a la venda al web musicasantacristina.cat.
0: La previsió del temps.
2: Anem a conèixer la previsió del temps per les properes hores. Jordi Pons, bona tarda.
4: Bona tarda. Atenció aquí al Maresme, a la Selva Marítima, totes les zones inundables, les rieres, perquè aquests patacs d'aigua poden fer créixer els cabals de manera sobtada. Situació marcada, per tant, doncs, per aquest divendres insegur, encara amb aquest cel amenaçador.

0: I amb el creixement de nuvolades associades a aquest aire fred que va progressant i que farà que baixi el termòmetre. A la fi tenim doncs, un ambient una mica més agradable, la calor ja serà molt suportable i, de fet, per aquest cap de setmana, fins i tot durant les nits, podria refrescar una mica. Ambient, per tant, tranquil. Situació marítima alterada a àrees de maró amb aquests vents variables, sobretot en moments de tempesta, i una situació que continuarà insegura fins a diumenge ben bé. Sobretot a destacar el descens tèrmic anunciat i que farà que la calor, en tot cas, ja sigui molt més suportable sense gens de xafogó.
1: La temperatura a Lloret de Mar a aquesta hora és de 27 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
3: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
4: Les cançons amb ritme. Amb melodia. Amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972 36 41 14.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

I'm actually done this time and we're not talking.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972 36 84 57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar ja ho té tot a punt per una nova edició de la Diada Castellera. La cita serà aquest diumenge 23 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila amb la participació dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Marjaners de Guissona i els Minyons de Terrassa. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, destaca que la jornada ja s'ha consolidat dins del calendari festiu del municipi.
4: Ja generen expectació. La Diada Castellera s'ha anat consolidant dintre d'aquest calendari festiu de Lloret i cada vegada doncs, té més bona acollida. És una activitat que té una cosa molt especial, no? Doncs que potser hi ha persones que no segueixen habitualment el món casteller, però que veuen doncs, que com es forma un castell, s'hi acosten, s'aturen i acaben enganxades doncs, mirant aquest espectacle que tenim aquí a Catalunya, doncs, que són els castells. Per tant, molt contents de que generi expectació i de poder consolidar aquesta tradició aquí a Lloret.
3: Entre les colles participants hi haurà els Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una formació especialment vinculada al territori. Jan Serra, membre de la colla, explica que arriben a Lloret després de les vacances i amb l'objectiu de donar el màxim, apuntant als castells de la gamma de 7.
5: Tornem de vacances avui mateix i amb moltes ganes, amb esperances de poder preparar tot el que puguem per portar els màxims aquest cap de setmana a la Diada de Lloret. Esperem arribar a la gamma bàsica de 7 i veurem amb què podrem acompanyar aquests castells de 7.
3: La colla va néixer a finals del 2013 per donar resposta a la manca d'una formació castellera pròpia a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Actualment compta amb més d'un centenar de socis, amb un grup habitual d'entre 40 i 50 persones. Pel que fa a la Diada de Lloret, la regidora de Cultura i Festes també reivindica els valors que porten els castells.
4: Els castells no són només aixecar una estructura humana, sinó que al darrere doncs, hi ha molts i molts valors. Hi ha un treball en equip, confiança, hi ha esforç, hi ha solidaritat, i hi ha, doncs, sobretot, que a mi m'agrada molt aquesta idea de que tothom és important i imprescindible perquè el castell surti endavant, no? I crec doncs, que aquests valors són especialment bonics transmetre'ls també als infants i als joves, que entenguin que perquè una persona arribi a dalt de tot doncs cal que moltes altres estiguin a sota aguantant, i crec que és un simbolisme molt maco que tothom que s'hi apropi doncs, podrà gaudir-lo.
3: I en una jornada que se celebra en plena temporada turística, l'Ajuntament considera que els castells són també una manera d'apropar la cultura catalana als visitants. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Els Maduixots, els Marjaners de Guissona i els Minyons de Terrassa seran els encarregats d'omplir el centre de Lloret de castells, música i cultura popular.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: L'estil mediterrani amb les tendències pop del moment.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu d'una plaça de treballador-treballadora social. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al divendres 21 d'agost, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius del personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/cita-prèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. Aquest dissabte a la nit, la plaça de la Vila acollirà una nova audició del cicle Sardanes d'Estiu, que enguany celebra el seu centenari. En aquesta ocasió, la formació convidada serà la Cobla Ciutat de Girona. La formació va néixer l'any 1975 per iniciativa de diversos músics que havien format part d'algunes de les principals cobles i orquestres del moment. Des de la seva creació, fins a 52 músics han passat per la formació, que actualment està integrada per una dotzena de components. La Cobla Ciutat de Girona també acumula més d'una antena de treballs discogràfics. L'actuació a Lloret començarà a les 10 de la nit a la plaça de la Vila, dins del cicle d'estiu. I encara en plana cultural, cap de setmana de molta activitat amb el Romeu. La urbanització celebra les seves festes amb un programa que arrencarà aquest dissabte al vespre. A partir de les 9 de la nit es farà el pregó i el sopar de germanor. La programació continuarà amb una exhibició de dansa protagonitzada per l'Escola de Ball Bailame i la Casa Andaluza de Lloret. Després serà el torn del karaoke i de les actuacions de Brenda Delgado i Carolina Villegas. La nit acabarà amb coca i cava i la música del DJ QM. Les activitats es reprendran diumenge al matí a partir de les 10 amb una botifarrada popular. També hi haurà jocs a càrrec de Mon Kids, una sessió de zumba, festa de l'escuma i, com a cloenda, un gran sorteig de fi de festa.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

0: acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Andrea Medina. L'Atlètic Club Lloret ja ha posat en marxa la pretemporada amb la mirada posada en l'ascens a tercera catalana. El conjunt lloretenc ha disputat els play-offs d'ascens durant les darreres dues temporades i aquest curs tornarà a intentar fer el pas definitiu de categoria. L'equip tindrà 4 setmanes de preparació abans d'iniciar la competició. El debut a la Lliga serà el 19 de setembre a domicili contra el Santa Eugènia. Des del club afronten aquest nou curs amb ambició, però també amb el record de Mauri Rodríguez, exentrenador de l'entitat que va morir fa unes setmanes. La vicepresidenta de l'Atlètic Club Lloret, Lluïsa Beltrons, explica que un dels objectius serà aconseguir l'ascens i dedicar-lo a l'antic tècnic.
3: Aquesta serà la tercera temporada del primer equip de l'Atlètic Club Lloret. En les dues temporades anteriors vàrem arribar fins al play-off d'ascens i enguany afrontem el repte amb molta il·lusió i amb l'objectiu de fer finalment el pas de categoria. Aquesta temporada estarà marcada per la dolorosa pèrdua del nostre estimat míster, en Mauri Rodríguez, a qui sempre tindrem present, i el nou entrenador del primer equip serà el president del club, en Tito Fornaguera, que assumirà aquest repte amb compromís i amb ambició. Esperem que sigui una gran temporada i poder dedicar l'ascens a la memòria d'en Mauri.
2: La temporada també deixarà dos derbis lloretencs a quarta catalana. L'Atlètic Club Lloret coincidirà amb el filial del club de futbol Lloret, de manera que els dos equips s'enfrontaran l'1 de novembre al Camp del Molí i el 14 de març al Camp Municipal d'Esports.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: Bona nit, us parla Andrea Medina. Lloret de Mar ja ho té tot a punt per una nova edició de la Diada Castellera. La cita serà aquest diumenge 23 d'agost a partir de les 7 de la tarda a la plaça de la Vila amb la participació dels Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, els Marjaners de Guissona i els Minyons de Terrassa. La regidora de Cultura i Festes, Vereda López, destaca que la jornada ja s'ha consolidat dins del calendari festiu del municipi.
1: Ja generen expectació. La Diada Castellera s'ha anat consolidant dintre d'aquest calendari festiu de Lloret i cada vegada doncs, té més bona acollida. És una activitat que té una cosa molt especial, no? Doncs que potser hi ha persones que no segueixen habitualment el món casteller, però que veuen doncs, que com es forma un castell, s'hi acosten, s'aturen i acaben enganxades doncs, mirant aquest espectacle que tenim aquí a Catalunya, doncs, que són els castells. Per tant, molt contents de que generi expectació i de poder consolidar aquesta tradició aquí a Lloret.
0: Entre les colles participants hi haurà els Maduixots de l'Alt Maresme i la Selva Marítima, una formació especialment vinculada al territori. Jan Serra, membre de la colla, explica que arriben a Lloret després de les vacances i amb l'objectiu de donar el màxim, apuntant als castells de la gamma de 7.
2: Tornem de vacances avui mateix i amb moltes ganes, amb esperances de poder preparar tot el que puguem per portar els màxims aquest cap de setmana a la Diada de Lloret. Esperem arribar a la gamma bàsica de 7 i veurem amb què podrem acompanyar aquests castells de 7.
0: La colla va néixer a finals del 2013 per donar resposta a la manca d'una formació castellera pròpia a l'Alt Maresme i la Selva Marítima. Actualment compta amb més d'un centenar de socis, amb un grup habitual d'entre 40 i 50 persones. Pel que fa a la Diada de Lloret, la regidora de Cultura i Festes també reivindica els valors que porten els castells.
1: Els castells no són només aixecar una estructura humana, sinó que al darrere doncs, hi ha molts i molts valors. Hi ha un treball en equip, confiança, hi ha esforç, hi ha solidaritat, i hi ha, doncs, sobretot, que a mi m'agrada molt aquesta idea de que tothom és important i imprescindible perquè el castell surti endavant, no? I crec doncs, que això, no? Que aquests valors són especialment bonics transmetre'ls també als infants i als joves, que entenguin que perquè una persona arribi a dalt de tot doncs cal que moltes altres estiguin a sota aguantant, i crec que és un simbolisme molt maco que tothom que s'hi apropi doncs, podrà gaudir-lo.
0: I en una jornada que se celebra en plena temporada turística, l'Ajuntament considera que els castells són també una manera d'apropar la cultura catalana als visitants. La Diada Castellera començarà aquest diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila. Els Maduixots, els Marjaners de Guissona i els Minyons de Terrassa seran els encarregats d'omplir el centre de Lloret de castells, música i cultura popular.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les dues de la matinada. Onades de música.